0: Ràdio Marina.
1: Són les 3.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
7: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La natalitat al Maresme continua recuperant-se. Durant el 2025 van néixer 2.947 infants, el que representa un 2,9% més que l'any anterior, consolidant així el segon any consecutiu de creixement després d'anys de descens. L'informe del Consell Comarcal també destaca que la maternitat continua retardant-se amb més d'un 11% dels naixements corresponents a mares de 40 anys o més i que gairebé 3 de cada 10 nadons són fills de mares amb nacionalitat estrangera. I Blanes ha instal·lat nous rètols amb el missatge Blanes lliure de violències masclistes a les entrades del municipi. La mesura respon a un acord assolit entre la CUP i l'equip de govern durant la negociació dels pressupostos municipals i és el primer dels compromisos pactats que s'executa. La formació CUPAIRA ha agraït en un comunicat l'execució del pacte i ha assegurat que també farà seguiment perquè es compleixin la resta de mesures acordades. I en clau general destaquem que el govern ha obert la convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ens locals puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis de població, urbanitzacions i habitatges situats en zones forestals o properes. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui i com a novetat s'amplien els terminis tant per demanar els ajuts com per executar les actuacions. Els municipis disposaran de 2 mesos per presentar aquestes sol·licituds i podran executar els treballs fins al juny del 2028. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous, inestable meteorològicament, amb pluges i tempestes que poden ser localment intenses. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic en aquest sentit. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres. Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet, Dutxa Girona.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
0: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
5: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforça el servei d'ambulàncies amb noves unitats i vehicles equipats amb tecnologia avançada. L'Ajuntament ha renovat el conveni amb l'empresa Falck, que manté una base al municipi amb dues ambulàncies durant tot l'any i amplia el dispositiu a l'estiu amb dues unitats més, una d'elles de suport vital intermedi. Aquestes noves ambulàncies incorporen ecògrafs portàtils i equips per fer analítiques ràpides abans d'arribar a l'hospital. I l'Ajuntament d'Arbúcies i el Centre de Formació d'Arbúcies han creat la primera beca de creació literària Casa Ramona per impulsar projectes narratius vinculats al món rural. La convocatòria s'obrirà de l'1 d'octubre al 30 de novembre i premiarà relats originals i inèdits inspirats en el territori amb la resolució prevista per al gener del 2027. I en clau general destaquem que els serveis de rescat de fauna marina protegida han atès 96 exemplars al litoral català entre principis d'any i aquest juliol, segons dades del Departament de Territori. La majoria han estat tortugues marines amb 72 casos i gairebé 8 de cada 10 han pogut ser reintroduïdes al medi natural després de recuperar-se al centre de la Fundació CRAM. També s'han atès 21 cetacis entre dofins i balenes i 3 taurons o rajades. Les captures accidentals relacionades amb l'activitat pesquera continuen sent la principal causa d'ingrés. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hi ha avisos activats per intensitat i acumulació per pluja que s'espera afectin a bona part del país. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. Demà divendres seguirà la inestabilitat amb sol i també pluja. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

així comencem, 9 del matí, 6 minuts d'aquest dijous, primer dijous del mes d'agost. 6 d'agost, 6 dies per l'eclipsi i nosaltres cantant aquest sol de mitjanit. Gràcies a ella, Sara Larsson. Encantats. Encantats de ser aquí al teu costat i fins la una. Salutacions d'aquest parla Montse Ricó.

Aquest era un àlbum històric. Per què? Perquè va recopilar temes encara inèdits de Michael Jackson. Forma part d'aquest Escape, un àlbum amb grans col·laboracions, entre elles la de Justin Timberlake, que apareix en aquesta cançó amb aquest Love Never Feels Good. Per commemorar el 5è aniversari de la seva mort, un àlbum pòstum, Escape. I aquesta estrella que continua tan i tan present, que no s'ha acabat mai de pagar i que en aquest 2026 s'ha convertit en el biòpic més vist de la història. La seva vida i la seva música, esclar que interessa a Michael.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 3706 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: àlbum publicat, el seu memorable Like a Virgin. Any 1986, i així sonava aquesta Madonna, que al contrari de ser incombustible, torna a ser notícia gràcies al seu segon Confessions. Un àlbum rodó de molta, molta qualitat presentat i produït aquest 2026 i que encara té moltes sorpreses per descobrir. Madonna! La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. La força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

0: El sampler d'aquest d'Agustí d'Indem, de David Guetta i d'en Wanna Wait. David Guetta sempre ben acompanyat al costat del Joan Republic.
1: Catalàca, les anxoves de l'escala o els galets.

Quantes vegades no haurem cantat aquesta Jennifer, un dels grans himnes de Catarràs, en aquesta ocasió amb una versió molt més electrònica amb la col·laboració esclada. Figa Flowers!

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
0: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2:15.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La natalitat al Maresme continua recuperant-se. Durant el 2025 van néixer 2.947 infants, el que representa un 2,9% més que l'any anterior, consolidant així el segon any consecutiu de creixement després d'anys de descens. L'informe del Consell Comarcal també destaca que la maternitat continua retardant-se amb més d'un 11% dels naixements corresponents a mares de 40 anys o més i que gairebé 3 de cada 10 nadons són fills de mares amb nacionalitat estrangera. I Blanes ha instal·lat nous rètols amb el missatge Blanes lliure de violències masclistes a les entrades del municipi. La mesura respon a un acord assolit entre la CUP i l'equip de govern durant la negociació dels pressupostos municipals i és el primer dels compromisos pactats que s'executa. La formació CUPAIRA ha agraït en un comunicat l'execució del pacte i ha assegurat que també farà seguiment perquè es compleixin la resta de mesures acordades. I en clau general destaquem que el govern ha obert la convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ens locals puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis de població, urbanitzacions i habitatges situats en zones forestals o properes. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui i com a novetat s'amplien els terminis tant per demanar els ajuts com per executar les actuacions. Els municipis disposaran de 2 mesos per presentar aquestes sol·licituds i podran executar els treballs fins al juny del 2028. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous, inestable meteorològicament, amb pluges i tempestes que poden ser localment intenses. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic en aquest sentit. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh, uh-huh.

Una música brillant. Wonderful World, de Víctor Magán. Amb el que hem començat amb DJ Nano, aquesta nova hora després de les 10.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 € al quilo. Xurrasco, 17,95 € al quilo. Culata de vedella, 18,50 € al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

outfit ja preparat des de fa una setmana, però sobretot els passos prohibits. Ben aviat els podrem veure. Bé, la veritat és que es pot veure repassant la seva monstruosa gira de concerts. Més de 40 aquest estiu. Banda Neon. 10 del matí, 21 minuts.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot. Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

es diu a Ràdio Marina. Sona de moltes maneres, una d'elles. És amb la cançó que en el seu moment es va anomenar la cançó del piano, per raons òbvies. Aquesta intro va marcar el que seria la carrera definitiva de Bruce Hornsby.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
0: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flashy Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
1: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
0: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.

Flashy Ice Cream ens cantaven a un estiu perfecte. Perfecte, perfecte ho seria si això seria una miqueta les temperatures. Però en fi, és estiu. Poca roba, molta hidratació, però sobretot molta música. 1, 2, 9 minuts i les 11. Ja coneixes de què va això?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforça el servei d'ambulàncies amb noves unitats i vehicles equipats amb tecnologia avançada. L'Ajuntament ha renovat el conveni amb l'empresa Falck, que manté una base al municipi amb dues ambulàncies durant tot l'any i amplia el dispositiu a l'estiu amb dues unitats més, una d'elles de suport vital intermedi. Aquestes noves ambulàncies incorporen ecògrafs, portàtils i equips per fer analítiques ràpides abans d'arribar a l'hospital. I l'Ajuntament d'Arbúcies i el Centre de Formació d'Arbúcies han creat la primera beca de creació literària Casa Ramona per impulsar projectes narratius vinculats al món rural. La convocatòria s'obrirà de l'1 d'octubre al 30 de novembre i premiarà relats originals i inèdits inspirats en el territori amb la resolució prevista per al gener del 2027. I en clau general destaquem que els serveis de rescat de fauna marina protegida han atès 96 exemplars al litoral català entre principis d'any i aquest juliol, segons dades del Departament de Territori. La majoria han estat tortugues marines amb 72 casos i gairebé 8 de cada 10 han pogut ser reintroduïdes al medi natural després de recuperar-se al centre de la Fundació CRAM. També s'han atès 21 cetacis entre dofins i balenes i 3 taurons o rajades. Les captures accidentals relacionades amb l'activitat pesquera continuen sent la principal causa d'ingrés. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui hi ha avisos activats per intensitat i acumulació per pluja que s'espera afectin a bona part del país. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. Demà divendres seguirà la inestabilitat amb sol i també pluja. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: De les avaries de l'aire condicionat, no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

el seu senzill de presentació d'aquest nou àlbum, el primer en català, aquest Catalan Graffiti, es deia Cucudià, molt més. Cançons que maten, sí, de mi. Yeah. 11 del matí, quasi 20 minuts.

Ells han marcat una trajectòria des dels Estats Units, els Backstreet Boys, aquesta... No sé si la primera, però sí una de les més potents. Boy bands de l'època, al costat de Teitat. Que continuen de gira en aquest 2026, i si els vols veure encara ets a temps. Això sí, si agafes un avió i marxes a Alemanya, encara dos concerts pendents d'aquest Into the Millennium, aquesta nova gira 2026 Backstreet Boys.

11 del matí, 26 minuts d'aquest primer dijous del mes d'agost. Si et quedes amb nosaltres aquests propers minuts, una oració en forma de cançó de la mà dels colombians Juanes.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.

Possiblement aquesta serà, molt probablement aquesta serà una de les cançons que sonaran el proper 17 d'agost al Festival Mar d'Estiu. Aquesta Rosario al costat en aquesta ocasió dels Estopes.

en clau d'estiu. Acompanyant-te fins a la una del migdia, compartint tota la música del món, com aquest tema de Dermot Kennedy.

Abans parlàvem que en pocs dies, en 10 dies, en Rosario aterra al mar d'estiu, però és que aquesta nit qui aterra és ell. Un cop més, un dia més, ens dona la benvinguda a la seva festa. Així ho farà aquest vespre al mar d'estiu. Joan Dausà presentant el seu Immortals. Allà hi serem. Com vam ser ahir a Loquillo, que mare meva, quin concert, uau. Un minut només perquè arribin les notícies a tal a les 12. Nosaltres també estem comptant les hores per veure Joan Dausà.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar ha defensat la seva actuació després de la vaga convocada aquest dimecres pels treballadors de la brigada municipal. Mentre els serveis municipals demanen el compliment dels acords laborals signats, l'equip de govern assegura que el conflicte té l'origen en la interpretació del règim d'indisposicions laborals i recorda que la qüestió està pendent de resolució judicial. El consistori també afirma que ha presentat una proposta de millores laborals per al període 2027-2032 i reitera la voluntat de continuar negociant amb la representació sindical. I l'Oficina de Turisme de la platja de Tossa de Mar ha estrenat una nova ubicació amb un espai més ampli, visible i accessible per millorar l'atenció als visitants. El nou punt també incorpora codis QR que permeten consultar des del mòbil informació pràctica, rutes, activitats i l'agenda del municipi. Segons l'Ajuntament, el trasllat forma part de l'aposta per modernitzar els serveis turístics i oferir una atenció més còmoda i eficient. I en clau general, destaquem que les tensions geopolítiques i les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà han accelerat la transició energètica a la Unió Europea, més enllà de la lluita contra el canvi climàtic. Segons diversos experts, la forta dependència europea dels combustibles fòssils importats ha evidenciat la necessitat d'impulsar les energies renovables per reduir aquesta dependència energètica, estabilitzar els preus i reforçar la seguretat de subministrament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres, en què la situació meteorològica serà variable. Si bé durant el matí hi haurà clarianes, a la tarda no es descarten ruixats. Les temperatures màximes se situaran entre els 31 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Això es diu danceteria. I forma part d'aquest nou Confessions. Encetant aquesta nova hora de la mà de la gran reina del pop.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb els dijous d'estiu que es fan a la plaça de la Mare de Déu del Vilar avui a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Marc Anglerill. I encara a Blanes aquest diumenge 9 d'agost destaquem la cronoescalada al Castell de Sant Joan. Serà la 43a edició del certamen. A Lloret de Mar destaquem que avui dijous, dia 6 d'agost, comença el Clon Festival, en aquest cas amb homenatge a Extremoduro, a partir de les 10 de la nit a la platja de Fanals. A Malgrat de Mar comencen la festa major des d'avui fins al dia 16 d'agost. S'han programat un munt d'activitats per a totes les edats. Demà, dia 7 divendres, es farà el pregó a càrrec del grup excursionista Malgratenc. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins al pròxim 15 d'agost a la Casa de la Cultura. A Calella seguim amb música. Demà divendres el Festival NEC ens porta concert d'Andrea Motis i dissabte, dia 8 d'agost, és el torn de Vesprets La Social Més 30. A Santa Susana també seguim amb més música, en aquest cas amb el certamen Mar d'Estiu. Avui dijous, dia 6, és torn de Joan Dausà. Demà divendres, Antonio José, i acabarem la setmana diumenge, dia 9, amb concert de Miguel Ríos. Paral·lelament, Santa Susana, recordem que també està de festa major fins al 14 d'agost. A Santa Coloma de Farners destaquem demà, divendres, dia 7 d'agost, el Tons i Sons, a partir de 8:45 del vespre, a la parròquia de Santa Coloma de Farners, amb Amazing Gospel. Maçanet de la Selva també està de festa major, ho estarà fins al 10 d'agost, han programat diferents activitats per a tots els públics. Acabem a Sant Hilari Sacalm amb el programa d'activitats que han preparat per reviure l'estiueig. Avui, dia 6, demà, divendres i dissabte, presentaran també el nou capgros homenatge Josep Ximeno.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
5: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

0: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

Es diu del 2021, aquest tacón és rojo. De Sebastián Yatra es va convertir, sens dubte, en un dels temes d'aquest estiu que nosaltres recuperem avui per tu a 4 ja per la 1.

Que no se't trenqui el cor, nosaltres marxem. Bé, jo marxo, però tornem demà a les 9 en punt. De moment queda't amb tota la música del món aquí a Ràdio Marina. Salutacions d'aquí et parla Montse Rico. A gaudir del que queda d'aquest dijous.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La natalitat al Maresme continua recuperant-se. Durant el 2025 van néixer 2.947 infants, el que representa un 2,9% més que l'any anterior, consolidant així el segon any consecutiu de creixement després d'anys de descens. L'informe del Consell Comarcal també destaca que la maternitat continua retardant-se, amb més d'un 11% dels naixements corresponents a mares de 40 anys o més, i que gairebé 3 de cada 10 nadons són fills de mares amb nacionalitat estrangera. I Blanes ha instal·lat nous rètols amb el missatge Blanes lliure de violències masclistes a les entrades del municipi. La mesura respon a un acord assolit entre la CUP i l'equip de govern durant la negociació dels pressupostos municipals i és el primer dels compromisos pactats que s'executa. La formació CUPAIRA ha agraït en un comunicat l'execució del pacte i ha assegurat que també farà seguiment perquè es compleixin la resta de mesures acordades. I en clau general destaquem que el govern ha obert la convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ens locals puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis de població, urbanitzacions i habitatges situats en zones forestals o properes. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui i, com a novetat, s'amplien els terminis tant per demanar els ajuts com per executar les actuacions. Els municipis disposaran de 2 mesos per presentar aquestes sol·licituds i podran executar els treballs fins al juny del 2028. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous, inestable meteorològicament, amb pluges i tempestes que poden ser localment intenses. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic en aquest sentit. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
0: A l'agost obrim tots els dies.

0: noies, aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat. El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforça el servei d'ambulàncies amb noves unitats i vehicles equipats amb tecnologia avançada. L'Ajuntament ha renovat el conveni amb l'empresa Falck, que manté una base al municipi amb dues ambulàncies durant tot l'any i amplia el dispositiu a l'estiu amb dues unitats més, una d'elles de suport vital intermedi. Aquestes noves ambulàncies incorporen ecògrafs, portàtils i equips per fer analítiques ràpides abans d'arribar a l'hospital. I l'Ajuntament d'Arbúcies i el Centre de Formació d'Arbúcies han creat la primera beca de creació literària Casa Ramona per impulsar a projectes narratius vinculats al món rural. La convocatòria s'obrirà de l'1 d'octubre al 30 de novembre i premiarà relats originals i inèdits inspirats en el territori amb la resolució prevista per al gener del 2027. I en clau general destaquem que els serveis de rescat de fauna marina protegida han atès 96 exemplars al litoral català entre principis d'any i aquest juliol, segons dades del Departament de Territori. La majoria han estat tortugues marines amb 72 casos i gairebé 8 de cada 10 han pogut ser reintroduïdes al medi natural després de recuperar-se al centre de la Fundació CRAM. També s'han atès 21 cetacis entre dofins i balenes i 3 taurons o rajades. Les captures accidentals relacionades amb l'activitat pesquera continuen sent la principal causa d'ingrés. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui hi ha avisos activats per intensitat i acumulació per pluja que s'espera afectin a bona part del país. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. Demà divendres seguirà la inestabilitat amb sol i també pluja. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Balé. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Balé, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Balé Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Balé, Punes.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar ha defensat la seva actuació després de la vaga convocada aquest dimecres pels treballadors de la brigada municipal. Mentre els serveis municipals demanen el compliment dels acords laborals signats, l'equip de govern assegura que el conflicte té l'origen en la interpretació del règim d'indisposicions laborals i recorda que la qüestió està pendent de resolució judicial. El consistori també afirma que ha presentat una proposta de millores laborals per al període 2027-2032 i reitera la voluntat de continuar negociant amb la representació sindical. I l'Oficina de Turisme de la platja de Tossa de Mar ha estrenat una nova ubicació amb un espai més ampli, visible i accessible per millorar l'atenció als visitants. El nou punt també incorpora codis QR que permeten consultar des del mòbil informació pràctica, rutes, activitats i l'agenda del municipi. Segons l'Ajuntament, el trasllat forma part de l'aposta per modernitzar els serveis turístics i oferir una atenció més còmoda i eficient. I en clau general, destaquem que les tensions geopolítiques i les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà han accelerat la transició energètica a la Unió Europea, més enllà de la lluita contra el canvi climàtic. Segons diversos experts, la forta dependència europea dels combustibles fòssils importats ha evidenciat la necessitat d'impulsar les energies renovables per reduir aquesta dependència energètica, estabilitzar els preus i reforçar la seguretat de subministrament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres, en què la situació meteorològica serà variable. Si bé durant el matí hi haurà clarianes, a la tarda no es descarten ruixats. Les temperatures màximes se situaran entre els 31 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils dels dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La natalitat al Maresme continua recuperant-se. Durant el 2025 van néixer 2.947 infants, el que representa un 2,9% més que l'any anterior, consolidant així el segon any consecutiu de creixement després d'anys de descens. L'informe del Consell Comarcal també destaca que la maternitat continua retardant-se, amb més d'un 11% dels naixements corresponents a mares de 40 anys o més, i que gairebé 3 de cada 10 nadons són fills de mares amb nacionalitat estrangera. I Blanes ha instal·lat nous rètols amb el missatge Blanes lliure de violències masclistes a les entrades del municipi. La mesura respon a un acord assolit entre la CUP i l'equip de govern durant la negociació dels pressupostos municipals i és el primer dels compromisos pactats que s'executa. La formació CUPAIRA ha agraït en un comunicat l'execució del pacte i ha assegurat que també farà seguiment perquè es compleixin la resta de mesures acordades. I en clau general destaquem que el govern ha obert la convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ens locals puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis de població, urbanitzacions i habitatges situats en zones forestals o properes. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui i com a novetat s'amplien els terminis tant per demanar els ajuts com per executar les actuacions. Els municipis disposaran de 2 mesos per presentar aquestes sol·licituds i podran executar els treballs fins al juny del 2028. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous, inestable meteorològicament, amb pluges i tempestes que poden ser localment intenses. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic en aquest sentit. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, que hi és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tributo a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Comença el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
4: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
5: A l'agost obrim tots els dies.

Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforça el servei d'ambulàncies amb noves unitats i vehicles equipats amb tecnologia avançada. L'Ajuntament ha renovat el conveni amb l'empresa Falk, que manté una base al municipi amb dues ambulàncies durant tot l'any i amplia el dispositiu a l'estiu amb dues unitats més, una d'elles de suport vital intermedi. Aquestes noves ambulàncies incorporen ecògrafs, portàtils i equips per fer analítiques ràpides abans d'arribar a l'hospital. I l'Ajuntament d'Arbúcies i el Centre de Formació d'Arbúcies han creat la primera beca de creació literària Casa Ramona per impulsar projectes narratius vinculats al món rural. La convocatòria s'obrirà de l'1 d'octubre al 30 de novembre i premiarà relats originals i inèdits inspirats en el territori amb la resolució prevista per al gener del 2027. I en clau general destaquem que els serveis de rescat de fauna marina protegida han atès 96 exemplars al litoral català entre principis d'any i aquest juliol, segons dades del Departament de Territori. La majoria han estat tortugues marines amb 72 casos i gairebé 8 de cada 10 han pogut ser reintroduïdes al medi natural després de recuperar-se al centre de la Fundació CRAM. També s'han atès 21 cetacis entre dofins i balenes i 3 taurons o rajades. Les captures accidentals relacionades amb l'activitat pesquera continuen sent la principal causa d'ingrés. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui hi ha avisos activats per intensitat i acumulació per pluja que s'espera afectin a bona part del país. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. Demà divendres seguirà la inestabilitat amb sol i també pluja. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes, per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició, amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb els dijous d'estiu que es fan a la plaça de la Mare de Déu del Vilar avui a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Marc Anglerill. I encara a Blanes aquest diumenge 9 d'agost destaquem la cronoescalada al Castell de Sant Joan, serà la 43a edició del certamen. A Lloret de Mar destaquem que avui dijous, dia 6 d'agost, comença el Clon Festival, en aquest cas amb homenatge a Extremoduro, a partir de les 10 de la nit a la platja de Fanals. A Malgrat de Mar comencen la festa major des d'avui fins al dia 16 d'agost. S'han programat un munt d'activitats per a totes les edats. Demà, dia 7 divendres, es farà el pregó a càrrec del grup excursionista Malgratenc. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins al pròxim 15 d'agost a la Casa de la Cultura. A Calella seguim amb música. Demà divendres al Festival NEC ens porta concert d'Andrea Motis i dissabte, dia 8 d'agost, és el torn de Vesprets La Social Més 30. A Santa Susana també seguim amb més música, en aquest cas amb el certamen Mar d'Estiu. Avui dijous, dia 6, és torn de Joan Dausà. Demà divendres, Antonio José, i acabarem la setmana diumenge, dia 9, amb concert de Miguel Ríos. Paral·lelament, Santa Susana, recordem que també està de festa major fins al 14 d'agost. A Santa Coloma de Farners destaquem demà divendres, dia 7 d'agost, el Tons i Sons a partir de 8:45 del vespre a la parròquia de Santa Coloma de Farners amb Amazing Gospel. Maçanet de la Selva també està de festa major, ho estarà fins al 10 d'agost, han programat diferents activitats per a tots els públics. Acabem a Sant Hilari Sacalm amb el programa d'activitats que han preparat per reviure l'estiueig. Avui dia 6, demà divendres i dissabte presentaran també el nou capgros homenatge Josep Ximeno.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar ha defensat la seva actuació després de la vaga convocada aquest dimecres pels treballadors a la brigada municipal. Mentre els serveis municipals demanen el compliment dels acords laborals signats, l'equip de govern assegura que el conflicte té l'origen en la interpretació del règim d'indisposicions laborals i recorda que la qüestió està pendent de resolució judicial. El consistori també afirma que ha presentat una proposta de millores laborals per al període 2027-2032 i reitera la voluntat de continuar negociant amb la representació sindical. I l'Oficina de Turisme de la platja de Tossa de Mar ha estrenat una nova ubicació amb un espai més ampli, visible i accessible per millorar l'atenció als visitants. El nou punt també incorpora codis QR que permeten consultar des del mòbil informació pràctica, rutes, activitats i l'agenda del municipi. Segons l'Ajuntament, el trasllat forma part de l'aposta per modernitzar els serveis turístics i oferir una atenció més còmoda i eficient. I en clau general, destaquem que les tensions geopolítiques i les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà han accelerat la transició energètica a la Unió Europea, més enllà de la lluita contra el canvi climàtic. Segons diversos experts, la forta dependència europea dels combustibles fòssils importats ha evidenciat la necessitat d'impulsar les energies renovables per reduir aquesta dependència energètica, estabilitzar els preus i reforçar la seguretat de subministrament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres, en què la situació meteorològica serà variable. Si bé durant el matí hi haurà clarianes, a la tarda no es descarten ruixat. Les temperatures màximes se situaran entre els 31 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 a.m. con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno. Donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur.

0: ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva, i aquesta no ens la perdem mai.
2: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
1: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
2: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat. El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i Marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La natalitat al Maresme continua recuperant-se. Durant el 2025 van néixer 2.947 infants, el que representa un 2,9% més que l'any anterior, consolidant així el segon any consecutiu de creixement després d'anys de descens. L'informe del Consell Comarcal també destaca que la maternitat continua retardant-se, amb més d'un 11% dels naixements corresponents a mares de 40 anys o més, i que gairebé 3 de cada 10 nadons són fills de mares amb nacionalitat estrangera. I Blanes ha instal·lat nous rètols amb el missatge Blanes lliure de violències masclistes a les entrades del municipi. La mesura respon a un acord assolit entre la CUP i l'equip de govern durant la negociació dels pressupostos municipals i és el primer dels compromisos pactats que s'executa. La formació CUP ha agraït en un comunicat l'execució del pacte i ha assegurat que també farà seguiment perquè es compleixin la resta de mesures acordades. I en clau general destaquem que el govern ha obert la convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ens locals puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis de població, urbanitzacions i habitatges situats en zones forestals o properes. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui i, com a novetat, s'amplien els terminis tant per demanar els ajuts com per executar les actuacions. Els municipis disposaran de 2 mesos per presentar aquestes sol·licituds i podran executar els treballs fins al juny del 2028. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous, inestable meteorològicament, amb pluges i tempestes que poden ser localment intenses. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic en aquest sentit. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Comença el
2: festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El proper 15 d'agost arriba una de les cites clàssiques de l'estiu, la caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes. Un recorregut nocturn arreu del municipi de Blanes per gaudir caminant o corrent, amb amics o amb família. Inscripcions a blanes.cat. Caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes, la força d'una tradició. Amb la col·laboració de Ràdio Marina i marina360.cat. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Ràdio Marina. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforça el servei d'ambulàncies amb noves unitats i vehicles equipats amb tecnologia avançada. L'Ajuntament ha renovat el conveni amb l'empresa Falck, que manté una base al municipi amb dues ambulàncies durant tot l'any i amplia el dispositiu a l'estiu amb dues unitats més, una d'elles de suport vital intermedi. Aquestes noves ambulàncies incorporen ecògrafs, portàtils i equips per fer analítiques ràpides abans d'arribar a l'hospital. I l'Ajuntament d'Arbúcies i el Centre de Formació d'Arbúcies han creat la primera beca de creació literària Casa Ramona per impulsar projectes narratius vinculats al món rural. La convocatòria s'obrirà de l'1 d'octubre al 30 de novembre i premiarà relats originals i inèdits inspirats en el territori amb la resolució prevista per al gener del 2027. I en clau general destaquem que els serveis de rescat de fauna marina protegida han atès 96 exemplars al litoral català entre principis d'any i aquest juliol, segons dades del Departament de Territori. La majoria han estat tortugues marines amb 72 casos i gairebé 8 de cada 10 han pogut ser reintroduïdes al medi natural després de recuperar-se al centre de la Fundació CRAM. També s'han atès 21 cetacis entre dofins i balenes i 3 taurons o rajades. Les captures accidentals relacionades amb l'activitat pesquera continuen sent la principal causa d'ingrés. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui hi ha avisos activats per intensitat i acumulació per pluja que s'espera afectin a bona part del país. Les temperatures màximes entre els 31 i els 35 graus. Demà divendres seguirà la inestabilitat amb sol i també pluja. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Pineda de Mar ha defensat la seva actuació després de la vaga convocada aquest dimecres pels treballadors de la brigada municipal. Mentre els serveis municipals demanen el compliment dels acords laborals signats, l'equip de govern assegura que el conflicte té l'origen en la interpretació del règim d'indisposicions laborals i recorda que la qüestió està pendent de resolució judicial. El consistori també afirma que ha presentat una proposta de millores laborals per al període 2027-2032 i reitera la voluntat de continuar negociant amb la representació sindical. I l'Oficina de Turisme de la platja de Tossa de Mar ha estrenat una nova ubicació amb un espai més ampli, visible i accessible per millorar l'atenció als visitants. El nou punt també incorpora codis QR que permeten consultar des del mòbil informació pràctica, rutes, activitats i l'agenda del municipi. Segons l'Ajuntament, el trasllat forma part de l'aposta per modernitzar els serveis turístics i oferir una atenció més còmoda i eficient. I en clau general, destaquem que les tensions geopolítiques i les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà han accelerat la transició energètica a la Unió Europea, més enllà de la lluita contra el canvi climàtic. Segons diversos experts, la forta dependència europea dels combustibles fòssils importats ha evidenciat la necessitat d'impulsar les energies renovables per reduir aquesta dependència energètica, estabilitzar els preus i reforçar la seguretat de subministrament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres, en què la situació meteorològica serà variable, si bé durant el matí hi haurà clarianes, a la tarda no es descarten ruixats. Les temperatures màximes se situaran entre els 31 i els 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Hola, com va? Són les 9 i 4 minuts del vespre i està sintonitzant Ràdio Marina. Si t'acabes de pujar al cotxe, si estàs preparant el sopar o si simplement intentes pair el dia. Benvingut, benvinguda al Quilòmetre Zero, el programa de música de proximitat en català de la teva sintonia propera de Ràdio Marina. I són les 9 i 4 minuts, com et deia. I com és habitual al programa, viatjarem endarrere i endavant en el temps sense moure'ns de lloc, com si estiguéssim en un DeLorean de retorn al futur. A través dels millors altaveus de la música de casa nostra. Jo sóc la Marta Fuerapons, la teva copilot de confiança, i al maleter hi portem ple de bones cançons i concerts. Comencem el quilòmetre zero i preparat perquè posem la directa avui. Comencem a rodar amb una gran sorpresa que ens acaben de donar el Sopa de Cabra i l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Saps de què et parlo? Sopa de Cabra acaba de fer públic un acord secret que s'ha convertit en una gran campanada de l'estiu. El grup liderat per Gerard Quintana oferirà un concert sorpresa gratuït el divendres 14 d'agost, la setmana vinent, a les 10 de la nit. On no m'estranyaria que hi poguéssim escoltar aquesta cançó. El concert tindrà lloc a l'aire lliure, directament sobre la sorra de la platja La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Si et quedes amb mi, Sopa de Cabra.

Això és també el que volem des del quilòmetre zero, que et quedis amb nosaltres. Doncs ja ho saps, actuació sorpresa el divendres 14 d'agost a Sant Vicenç de Montalt. El plat fort de la Festa Major. I que per què ha estat una sorpresa, et preguntaràs. Doncs l'Ajuntament s'ha vist obligat a signar un contracte estrictament confidencial durant uns mesos. La intenció era no perjudicar la venda d'entrades dels seus altres concerts, evidentment. Hem arrencat forts amb el Sopa de Cabra i aquesta sorpresa musical d'última hora, que està tan i tan bé. I ara, si teniu un d'aquells dies on mireu el cel i l'únic que demaneu és que l'univers us doni una treva o que el vostre ex es mudi a una altra galàxia, la Su té l'himne perfecte per vosaltres. El seu èxit, tant de bo, Su. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

L'optimisme ha fet cançó amb la Su. Una cançó que t'omple d'energia mentre, irònicament, et recorda que la vida pot ser bastant caòtica, però que, com a mínim, ballarem mentre s'ensorra. Llançada l'any 2020 com a part del celebrat àlbum Ventura. Pa-para, pa-para, pa-para, pa-para, pa-pa, pa-para, pa-para. Per cert, la Su, en concert, per exemple, el divendres 7 d'agost a Roses, al Festival Sons del Món, el dissabte 5 de setembre a Mataró, al Posidònia Fest, i el divendres 2 d'octubre a la Sala Ludegas de Barcelona. Tres minuts i arribem a la ratlla d'un quart de 10 de la nit. Hi ha gent que surt de festa a prendre un refresc i a xerrar tranquil·lament. I després estan els buhos, aquesta colla de Calafell, que no entén de mitges tintes. I si surten és per agafar, doncs, el ganivet entre les dents i les ganes de cremar la nit al màxim. Per tant, pugem les revolucions de la ràdio al màxim amb Hem vingut a jugar amb buhos.

Els Búhos, que juguen a l'Oca, van de concert en concert i tiro perquè em toca. Per exemple, el dissabte estaran a Santa Susana. Aquest mateix dissabte, dia 8, sí. Per cert, estaran en concert i amb entrada gratuïta a la Festa Major de Santa Susana. I també estaran de Festa Major el 26 d'agost a Vilassar de Mar, amb entrada gratuïta també, eh? Radio Marina. Ens relaxem una miqueta i agafem una de les cançons dels Amics de les Arts. L'home que treballa fent de gos. L'home que treballa fent de gos.

L'home que treballa fent de gos, la cançó llançada l'any 2009 dins el disc que els va catapultar la fama, Bed and Breakfast es titulava l'àlbum. També en concert arreu els Amics de les Arts, com per exemple el 29 d'agost a les barraques de la Festa Major de Sant Hilari Sacalm, i el 4 de setembre també un directe a la Festa Major de Vidreres. Vinga, posem-hi música més ballable ara mateix al quilòmetre zero de Ràdio Marina, perquè si encara no heu ballat això que sonarà tot seguit, és que directament viviu en una cova sense cobertura. Mamadou ha enganxat mig país amb un ritme que és absolutament hipnòtic, el riquití. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

El proper concert destacat de Mamaduixa serà el divendres 18 de setembre al 38è Mercat de Música Viva de Vic. Entrada gratuïta a l'escenari de la plaça Major. El riquití, que s'ha convertit en una expressió popular instantània entre la gent jove gràcies a la seva sonoritat enganxosa, barrejant electrònica urbana de tall català amb guitarres d'aire flamenc. Sona bé, oi? I ara estem a punt d'escoltar el senzill Vina, la cançó amb la qual es va estrenar la cantant catalana Ximena Gómez, coneguda artísticament com a Gim. La guanyadora d'Eufòria es va proclamar guanyadora de la segona edició del talent show de TV3 Eufòria. Gràcies a cançons com aquesta va demostrar el seu talent Gim al quilòmetre zero de Ràdio Marina. I aquesta cançó, Vina.

5 minuts i dos quarts i ens arriben des de Mallorca els de Zouza. Amb la seva cançó Talismà i el seu gran èxit, Metres per segon, una cançó que ens parla de la velocitat de la vida, del pas del temps i de la necessitat d'adaptar-se als canvis ràpids que tenim al nostre entorn. De Zouza.

Hem agafat velocitat de creuer al ritme dels de Sousa i el metres per segon. En aquest vespre de dijous 6 d'agost. Arriben ja a 2:15 només. Gira tant el món que crec que m'afarma. Un vespre passat per aigua, per una banda molt bé, eh? Esperem que no hi hagin accidents també per culpa de l'aigua i que tot vagi bé. Molta precaució en aquests moments. I seguirem també en velocitat així suau, tranquil·la, gràcies a la Judit Nederman. Una preciositat de tema. Vinc d'un poble.

Vinc d'un poble, una de les cançons més emblemàtiques de la Judith Nederman. Un homenatge a la seva terra natal, com no podia ser d'una altra manera, Vilassar de Mar. I un homenatge també i una reivindicació al mar, a la sal, a la calma de la vida marinera.

Em pregunto qui no ha mantingut mai un d'aquells somnis idíl·lics on et toca la loteria, estàs de vacances perpètues i el cafè del matí es prepara sol. Doncs l'Edu Esteve sap molt bé el greu que ha de saber obrir els ulls i trobar-se amb la crua realitat del despertador de les 7 del matí. Pugem el volum per escoltar aquest crit a la mandra idíl·lica. No vull despertar. Des del quilòmetre zero de Ràdio Marina, 2:15 de 10 de la nit, Edu Esteve.

0: Després del seu pas pel programa de televisió Eufòria, l'Edu va utilitzar aquesta cançó per consolidar el seu so urbà, allunyant-se de les versions televisives i buscant el seu propi segell de pop enèrgic. Què t'ha semblat? També he convidat al quilòmetre zero. I seguim viatjant a través del dial de Ràdio Marina amb una música que s'asseu davant del piano i és capaç de fer... Tot el soroll de l'exterior s'aturi de cop. El Roger Pedrós es posa profund per analitzar com gira el món. I de pas, com girem nosaltres al seu voltant? Una cançó intensa d'aquelles que et fan pensar si estàs aprofitant prou el temps o si estàs perdent hores mirant vídeos de gats a internet. El món, Roger Pedrós.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder mirar-nos

Amb els pets, que tenen una col·lecció d'històries quotidianes tan bèstia que és impossible no veure reflectit en alguna d'elles. Avui ens han portat un tema delicat, d'aquells que parlen de la fragilitat de les coses boniques, de com es poden desfer de pressa si no les cuidem bé. Ens hem posat nostàlgics i una mica gamberros amb el tema Bombolles. Una cançó inclosa l'any 2018 en el seu àlbum Som, que per cert va rebre grans elogis de la crítica per la seva producció minimalista a càrrec de Joan Pons, del Petit de Cala Hill. Un canvi de sonoritat super elegant. I ara tindrem els amics de Manel. A veure, posem ordre. No són ni els amics de les arts ni els Manel. Són una fusió conceptualitzada com els amics de Manel. I ens porten la recepta definitiva que tothom busca, però que ningú acaba de trobar. La recepta per ser feliç. Els amics de Manel.

Ja ho has sentit, no cal permís per ser feliç. Els amics de Manel. I ara, si necessiteu encara més brillantor, llum i una bona dosi d'èpica festivalera, seguirem amb la mateixa línia amb els Catarres. Per oblidar-nos de les penes, els d'Aigua Freda tenen remei perfecte. Tres quarts de deu de la nit al quilòmetre zero de Ràdio Marina. I ara seguim amb els Catarres i després t'informarem de concerts d'aquesta gent per aquí a prop. Diamants es titula el tema que sona al quilòmetre zero.

0: semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres.
1: Diamants.
0: Són el mapa que sempre em tornarà a casa.
1: Un dels seus èxits. Dels catarres que tenen l'agenda planíssima de concerts aquest estiu 2026. Per exemple, algunes dates, eh? El dimarts 11 d'agost a Roses. A les barraques de Roses, al recinte firal de l'antic Càmping Bahia.
2: El mapa dels meus astres.
1: I el divendres 14 d'agost, Arenys de Mar a la Festa Major, a la Riera.

Hem fet un salt temporal enrere per recuperar una d'aquestes bandes clau que van posar les bases del pop-rock modern a casa nostra. Des de Reus, els Whiskins. Ens feien preguntar-nos on s'amagaven les respostes correctes quan la vida ens canviava els plans. I ara seguim uns minuts amb bona companyia dels Coers. Molt romàntics ells. El teu amor.

els Coers. La connexió Lleida-Jamaica directa, que mai falla. I el teu amor, una declaració en clau de reggae, ska i pop lluminós que jo penso que et pot haver deixat, com a mi, un somriure instal·lat a la cara durant moltes hores. I a punt de sonar el dial de Ràdio Marina al quilòmetre zero, la indiscutible reina del pop electrònic i del tontipop, que li diuen, de nova generació, que està trencant totes les llistes d'èxit. La Julieta sap perfectament que l'amor a vegades és bastant ridícul i ens fa fer coses completament absurdes, però precisament per això ens agrada tant.

La Julieta, en temes com aquest, Locura. S'ha consolidat com la gran referent de la nova onada urbana cantada en català, aconseguint omplir sales senceres amb el directe cuidat i una estètica visual com l'electrònica de ball més actual. El dissabte 26 de setembre estarà a les festes de la Mercè de Barcelona en un gran escenari. I el dissabte dia 5 de desembre, ja cap a finals d'any, a la sala Ras Matasu, amb el concert de final de gira en format sala. Julieta, també el quilòmetre zero. I fins aquí ja arriba el nostre programa. Hem d'acomiadar-nos uns minutets i arribarem a les 10 de la nit. Adéu-siau, amics de Ràdio Marina. Hem rodat un bon grapat de quilòmetres musicals amb la millor companyia. Ara ja són gairebé les 10. Això vol dir que m'he d'acordar el cinturó de seguretat i tornaré demà a les 9 del vespre, demà divendres, amb un nou viatge de quilòmetre zero per continuar cremant l'espai radiofònic. I avui us deixo amb Banda Neon i Buhos i Mon DJ, que et canten això. El ventilador. Apa, adéu-siau, bona nit, fins demà. Yeah.